0: Bueno. Tenemos hoy en los estudios de Radio Menorca a Enrique y Eva Huergo con un nuevo disco, un nuevo proyecto, el primer disco, y además en el proyecto de Berkami. Esto me lo tenéis que explicar. Buenos días y bienvenidos.
1: Buenos días.
2: Buenos días, gracias.
0: Bueno, primero de todo, hablando un poco de este tema del carpintero.
2: Bueno, El Carpintero es una canción de Cáceres, de Villanueva de la Vera, y fue la primera canción que yo aprendí a tocar y a cantar con el pandero cuadrado. Me la enseñó Isabel Martín, que es una grande cantora y percusionista de allí de Cáceres y folclorista que, bueno, pues que expande muchísimo sus conocimientos, y fue pues mi entrada a la música tradicional de raíz de la península ibérica.
0: Conocer, aprender, está siempre un poco de tu mano, y también un poco a ver dónde me lleva esto, ¿no? Desde la voz hasta los instrumentos, a lo que son las tradiciones, las raíces, y ahora tenemos Nieru, no sé si he pronunciado bien, es así, ¿eh? Nieru.
2: Nieru, bien pronunciado, bien.
0: Que es tu proyecto que recoge estos temas musicales. Decía yo, en un proyecto de Berkami. Vamos a recordar para la gente que nos escucha, que es que todo el mundo que quiera puede hacerse lo suyo,
2: exacto,
0: en cierta manera, participando de alguna manera. Bueno, y además esto va con un tiempo, unos límites. ¿Cómo está yendo todo este proyecto?
2: Bueno, está yendo bastante bien. Esto es un goteo. Siempre está ahí como la expectación de a ver cómo va un poquito pues la participación de la gente, y vemos que tiene una buena respuesta, sobre todo en los círculos más cercanos, y ahora estamos expandiéndolo un poquito a círculos que están un poquito más para allá. Estamos, creo que justo en el ecuador de la campaña, quedan 20, 19 días, estamos a un 40% de la recaudación, y bueno, es eso, es ir como ir alimentando un poquito el hecho de que la gente pues conozca este proyecto. Que también pueda ser pues un proyecto un poco comunitario, porque ya lo está siendo. Ahora, cuando hablemos de lo que pasa a nivel musical, también coge mucho sentido, ¿no? Como estos proyectos más participativos pues están un poquito ahora mismo como en boga, ¿no? Parece que la humanidad estemos yendo hacia ese lugar de venga, vamos a hacer lo posible entre todos.
0: Cuando hablamos de Nieru, recoge canciones como ahora la que escuchábamos, y otras que quienes vayan a un poco participar van a poder encontrar también como idea propuesta en YouTube, por ejemplo. Musicalmente, ¿qué supone, Enrique?
1: Pues musicalmente realmente ha sido un algo de la naturalidad, de la máxima naturalidad, de la convivencia, de yo estar escuchando en casa a Eva cantar estas canciones, que la gran mayoría yo no conocía, y empecé a, de alguna manera, a musicalizarlas a mi forma. Yo estaba por ahí con la guitarra estudiando y le empecé a poner unos acordes, una armonía, desde mi punto de vista, 100%, porque además yo casi no las conocía. Cosa también que me gusta, que no he investigado más, habiendo versiones grabadas de estos temas, para darle 100% mi toque o musicalizarlo desde mi punto de vista.
0: Que tienen más autenticidad, por lo tanto.
1: Yo creo que sí. No he escuchado muchas versiones de estos temas. A lo mejor hemos coincidido en alguna versión por ahí con arreglos o con armonía, ¿no? Pero sería coincidencia. Entonces me propuse un poco eso, ¿no? De no escuchar referencias de esta música, para realmente sacarlo con naturalidad y a ver qué ocurría.
0: Si aportamos y participamos, tendremos la oportunidad de, decía yo, participar activamente del proyecto, y es también el comprar un disco. El objetivo es el disco físico, el CD. ¿Cuál es un poco qué formato queréis que tenga concretamente este proyecto de Nieru?
1: Pues yo creo que el formato que la gente elija, que para eso está un poco el crowdfunding, es un poco ahí te ofrecemos una serie de productos y de formatos. El disco se puede, hay una descarga digital, que es la descarga, la mínima, digamos. Luego está la opción del CD, la opción de vinilo. Entonces también digamos que es una prueba casi de mercado para nosotros, para decir, bueno, la gente que le gustaría o que le... Digamos que antes de fabricar a ciegas 1.000 vinilos o 1.000 CDs, pues también sabes un poco lo que la gente requiere o lo que le apetece tener y también sirve un poco para eso, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y además de, bueno, dentro del Verkami, que voy a hacer una pequeña introducción porque igual hay gente que no sabe lo que es un crowdfunding, un Verkami, es una manera de micromecenazgo. Un mecenas es alguien que apoya a un artista, ¿no? Antiguamente, pues yo que sé, un pintor, tal, de repente le apareció un mecenas, oye, te pongo el estudio, te pongo los materiales. Y hoy en día, pues desde este sentido más comunitario, más de entre todos, podemos ser un gran mecenas, ¿no? Con una pequeña aportación, aportaciones simbólicas o lo que cada uno considere, pues nos convertimos en ese empuje, en ese apoyo, en ese lugar de cobijo para el artista a través de las aportaciones. Eso es un crowdfunding, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos a cambio? Pues como ha dicho Enrique, los discos tenemos de digital, vinilo y CD, y también hay unas recompensas que hemos hecho, unos packs con unos nombres que luego te explicaré, en el cual, pues yo que sé,
0: era Golondrina.
2: Sí, Golondrina, Pasharín, Ruiseñor y Garza Real. Todo esto porque el disco se llama Nieru, que significa nido en asturiano, el cual luego introduzco. Pero en estos packs, pues hay diferentes objetos que yo consideré que eran objetos para mí importantes. Uno es una taza, lo típico de estarte con el café toda la mañana en un lugar también de creatividad, de recogida, de contemplación, que es importante para ser artista, ¿no? En este mundo loco en el que vivimos. Una libreta para escribir y luego pues la camiseta, pues porque la camiseta, mira, el tema fandom, al final las camisetas era algo que hablábamos, camisetas sí, ¿no? Y venga, sí, vamos a hacer camisetas. Todo además lo vamos a hacer aquí en Menorca. Lo va a estampar una chica que está ahí en, ay, ¿cómo se llama? La Plaza Miranda, Little Kiwi. Y estamos contentos también de poder hacerlo desde aquí. Entonces, bueno, pues esos packs tienen, pues que si el disco con la taza, el disco con no sé qué. Entonces, según vas añadiendo cosas, el pack es más grande. El más grande va desde Pasharín, Golondrina, Ruiseñor, Garza Real. Creo que lo he dicho bien, Ruiseñor, sí.
1: Más o menos.
2: Vale, aquí, hasta aquí tema Verkami. Si queréis entrar, pues solo hay que ir a la página, poner Eva Huergo Nieru y bueno, igual colgamos en redes, lo tenemos todo el día puesto.
0: ¿En asturiano? Porque hay un Raíces Asturianas también.
2: Sí, yo es que, a ver, ahora entramos en el tema de por qué Nieru, por qué todo esto, ¿no? Yo nací en Madrid, me crié en Asturias y una parte de mí está en Menorca porque yo venía aquí de pequeña y he acabado viniendo aquí. He criado aquí a mi hija, que ya son 17 años, mi madre también vive aquí, hemos hecho nido aquí también, ¿no? Hemos sido unas aves que han migrado a Menorca y han encontrado, pues como muchas aves encuentran aquí, ¿no? En la albufera, encuentran un lugar donde hacer hogar. Entonces, Nieru viene un poco a recoger pues estas diferentes procedencias que al final, reflexionando, es lo que también tiene la música de raíz, ¿no? Cuando yo entré en el mundo de la música tradicional, qué bonita, me encanta, pero de repente hubo un vacío porque no sentía raíz de ningún lado. Y digo, ¿de dónde canto yo las canciones si yo no soy ni de un sitio ni de otro? Y entonces me llevo un poco a esta sensación, a este sentimiento de somos todos de todos los lados, igual que la música, igual que encuentras esta letra. Por ejemplo, una que el otro día puse, la de que Serenita cae la nieve, es una letra que puedes encontrar en una canción de Cantabria como en una jota aragonesa. Las coplas son coplas, la música es música y al final viaja y somos como la humanidad, un poco de todos los lados.
0: Y seguís viajando de escenario en escenario, alguno además bien cerca, me creo que actuáis ya. La gente que nos está escuchando, recordémoselo para que no pierda la oportunidad.
1: Pues esta tarde noche, ¿no? Tocamos en Ciudadela, en la Focacharía.
2: Foca Club, sí.
1: A las 9. Y nos llevamos a toda la tropa de aquí de Menorca, todo el grupo de panderos, ¿cómo se llaman?
2: La Peña Parda, un nombre provisional.
1: Nos llevamos a toda la Peña Parda para allí y la vamos a liar parda, por supuesto.
0: Eso sí. Es la música, el Verkami, el micromecenazgo y el alma que tienen las canciones que nos trae Eva Huergo con la guitarra de Enrique. Gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa, como siempre ha sido un gusto. Éxitos y
2: muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por acoger siempre nuestras propuestas. Gracias.
3: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca, lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
4: Este jueves arranca el Splendid Festival en el Teatre Principal de Mahó, con la multipremiada cantaora María Terremoto y la presentación de su nuevo álbum Manifiesto. María Terremoto, acompañada por los músicos Non Ojero, Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote. Jueves, 2 de julio a las 20:30 horas, en el Teatre Principal de Mahó. Entradas a la venta en las taquillas del teatre y en teatremahó.com.
5: Este mes de julio, en Jack and Jones te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos. Variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano. Bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack and Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan.
0: Ens apropem ara fins a Es Castell i saludem el regidor de Cultura, Miquel Alsina. Bon dia.
6: Bon dia, Lluís.
0: Ahir va fer la presentació del programa de les festes de Sant Jaume d'enguany i, a més, hem de dir, un programa que ve amb novetats.
6: Així és, Lluís. Ahir vam presentar el programa de festes en la Corporació Municipal i la veritat és que, bueno, són dies que tots ens alegram i compartim i compartim aquestes tradicions que cada any pues, mos acompanyen i conservam també en el nostre poble. I com bé dius, també carregat de moltes novedats i moltes activitats.
0: Bueno, perquè la gent es faci una idea, com tots els anys i com ha de ser, el dissabte de sa festa, el dia 24 i el dia 25 a Sant Jaume, seran dies en els que sortiran els cavalls, però realment ses festes comencen molt abans i acaben molt després, no? Hi haurà una presència important de caixers, són 65 en concret el primer dia i 79 el següent i podríem dir que les festes comencen ja mateix perquè els actes, com dic, que el programa ja els comencem a veure aquí mateix.
6: Exacte, així és. Demà divendres començam les activitats del programa de festes. Avui ja s'està repartint per totes les cases. I bueno, les activitats que ja estan anunciades, que són una exposició a la sala polivalent amb en Jordi Poquet, que pinta quadres de paisatges, i després tenim la Holi, que cada any celebram en el pàrquing de davant de l'escola. A part de que la Holi, durant el cap de setmana, tindrem el concert de dissabte de Los Inhumanos, una nit ochentera, diguéssim, i després diumenge tindrem Surban amb dos DJs, bueno, un DJ de Mallorca i dos DJs reconeguts a nivell nacional i internacional.
0: A més, el pregó de les festes, que és un poc la part un poc més de tret de sortida dels actes més oficiosos, té enguany com a veu, diguem, a una persona que també és molt del poble, que és en Antoni Sanz Cardona.
6: Així és, bueno, van triar la corporació i el Balda pues, van triar aquesta persona, Antoni Sanz, una persona que estima el protocol, que estima la festa, que ha participat a la festa, que coneix perfectament la festa i vací del poble que també regenta un negoci i una persona coneguda i estimada. Així que sí, dia 18 tindrem el pregó de festes a càrrec d'Antoni Sanz i també donarem la distinció a el Castellufa de Sany i a l'entitat de Sany.
0: Jo comentava que hi havia novetats. Entre altres qüestions, el que m'agradaria ressaltar és el fet que s'ha tornat, diguem, a restablir aquell costum de poder lliurar banderes del castell, que és una cosa que a la gent del poble això també li encanta.
6: Sí, bueno, enguany tindrem una partida d'unes 400 banderes per poder repartir a la gent del poble. Tot sortirà anunciat per les xarxes socials, però apunta que serà la setmana de dia 13 que repartiran. I bueno, pues sí, és una cosa que la gent ho aprecia, li agrada i et sent identificada, no? Així que, bueno, aquesta setmana de dia 13 repartirem les banderes. A destacar també del programa dues novetats que tenim enguany, que és el concert de la Mujer de Verde, que venen des de Mallorca i faran una sèrie de tributs a la plaça Esplanada dia 10, i després destacar també divendres, dia 17, l'actuació de Balanch a càrrec de Nissan Mascaró. Bueno, com sabem, Nissan és una persona entregada a la música i que tothom reconeix, i amb aquest nou projecte que tenen a Balanch, pues, seran aquí en el poble divendres, dia 17. També podem destacar altres activitats que fan les entitats, com el folclòric, sempre salon, els escacs del centre, els geganters, vull dir, tots, l'esclub nàutic a Cales Fonts, dia 26, bueno, pues, de tots conformam un programa amb dues o tres novedats i lo tradicional, més tota la feina que fan les entitats, un programa amb més de 50 activitats que s'allargarà fins a agost. Vull dir que la veritat és que venen dies intensos, Lluís.
0: En dies intensos, i a més, ara estava mirant el calendari i es dona la circumstància de que Sant Jaume, o sigui, el dia 25 coincideix amb dissabte.
6: Sí, sí, en guai cau en dissabte, la veritat és que, bueno, la gent del poble podrà disfrutar més. Per aquest motiu, a part de reforçar seguretat, el que hem fet ha estat a la plaça Esplanada poder allargar un poquet més la verbena perquè la gent seguint dissabte pues, ho pugui disfrutar més. Sí que es ve com es aconsegueix un fornell, però bueno, tenim tot preparat amb efectius i tot com per poder dur a terme pues, les festes en seguretat i bueno, que la gent ho disfruti seguint dissabte també, és qui molt vulgui venir a veure, pues, també que pugui disfrutar de les nostres tradicions.
0: Ja ha començat la distribució del programa de festes, que és una cosa que també agrada molt, no únicament perquè tota la informació està allà, sinó també perquè està molt ben fet, no? Des de la portada fins al darrer detall, no? Que és una cosa que també la gent li agrada molt ja tenir i per adonar-se compte de que, com dèiem abans, tot comença ja mateix. Aquest mateix cap de setmana, els concerts, per exemple, de Los Animanos o el Menorca Summer Festival, al pati del que són les escoles del Pati de Calasfons, que diuen, serà una gran oportunitat perquè gent de molt diferent perfil pugui trobar un poc també com integrar-se i disfrutar d'aquesta festa.
6: Exacte, així és. El programa s'està repartint ara, el trobaran en digital a la web. La portada està dissenyada per en Nardo, amb fotos de n'Òscar Moreno i també d'altres col·laboradors que hem demanat. Fa un recull un poc a persones que a dia d'avui ja no són entre nosaltres també o que ja han acabat una etapa i bueno, pues, la veritat és que hem enfocat molt el programa d'enguany en una temàtica de lo que eren ses majorets del grup de Centro de Cultura en els seus anys, ara fa 30 anys del segon grup de majorets que va tenir el poble a càrrec de Noroli Pinto i sempre en la col·laboració d'Andrés Ferrer i molta gent que col·laborava en aquell moment amb el centre. I, bueno, pues és un homenatge a totes aquelles persones que van participar. I, bueno, té la seva gràcia perquè la gent veu les fotos i tot d'una ja me fan arribar, no?, o comparteixen aquestes fotos, de dir, mira, surten els programes de festes. I fa 30 anys darrere d'aquests moments. Vull dir que, bueno, hem fet una mirada cap enrere en aquest sentit i també a la gent li agrada identificar-se.
0: Doncs xerrem de d'on venim, de les tradicions, però també d'on som. Som en el marc d'aquestes festes patronals de Sant Jaume que ja s'han presentat i que comencen a desgranar els seus diferents actes. Gaudim-los, participem activament i xalem, sobretot, i que vagi tot molt bé. Miquel Alsina, moltes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres avui al programa. Una abraçada i fins aviat.
6: Moltes gràcies i que passeu bones festes.
5: Este mes de julio en Jack and Jones te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos. Variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano. Bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack and Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan.
7: Uno de enero, dos de enero, tres de enero, cuatro de enero, cinco de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Cirasa Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
0: Estem de saber quina és la previsió marítima per al dia d'avui. Atenció, perquè la cosa està un poc moguda. El vent està provocant doncs, que hi hagi doncs, força de 5 a 7 a la costa nord, la component és nord, entre nord i nord-oest, i va per moments, per ratxes. Això, per tant, pot deixar en algun moment mar gruixuda, temporalment forta maró. El sud de Menorca està un poc més protegit, encara que la component continuï sent nord, va entre 4 a 6, perquè vos feu una idea, el que quan reiem de força 7, per exemple, això l'equivalència podria ser dir que va entre 50 i 61 km per hora, entre 28 i 33 nusos. És una qüestió que hi ha que tenir en compte, sobretot si tenies pensat sortir a navegar. Al canal de Menorca la situació també és semblant, de forta maró, disminuint a maró al llarg de la jornada. I ens trobem a una platja, com sempre fem avui, hem anat fins a la platja de Son Xoriguer, així te deia, 30 graus de temperatura, 26 graus de temperatura a l'aigua i una radiació solar que està en 9.
5: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
4: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
0: Repasem els títols de la premsa. Diari Menorca, el calor frustra les bones expectatives del campo, menos forraje y leche en las fincas. Les 7 empreses de Menorca que siguen en la lista de morosos de l'agència tributària. O el govern instala una boia intel·ligente per vigilar en tiempo real la salut de Salbufera desgrau. Menorcaldia.com, el diari digital de Menorca. El precio de la vivienda alcanza nuevos récords en Ciutadella, Mau, Esquestell y Mercadal. Los jóvenes de Menorca podrán solicitar en septiembre el bono alquiler joven hasta 250 euros mensuales durante 2 años. O una boia vigilará en tiempo real la calidad del agua de Salbufera desgrau. Última hora. Destaca Baleares registra 34.000 solicitudes per acogerse a la regularización extraordinaria, diario El Mundo. Avui destaca el juez imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO en el caso de las cloacas de Ferraz, o diario El País. Destaca el juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número 2 en el caso Leire Díaz.
4: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa. En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
9: Conéctate al evento del año. Llega On Menorca. El 5 de julio vive un día épico con videojuegos, cosplay, rol, K-pop, manga y muchísimo más. Te esperamos de 10 de la mañana a 8 de la tarde en el recinto Firal de Mou. Entrada solo 5 euros. Incluye una consumición gratuita. Que no te lo cuenten. Infórmate ya en koalamenorca.es.
10: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
11: Punta Negra, la brisa del mar, puestas de sol, música, cócteles, aperitivos y una apetitosa propuesta gastronómica para disfrutar con los amigos de espectaculares vistas al Mediterráneo. Punta Negra, el beach club de la playa de Santo Tomás, abierto todas las tardes antes y después de la puesta de sol. No te pierdas el mejor atardecer desde el rooftop Punta Negra. El nuevo beach club de Menorca te espera en Santo Tomás.
0: Avui toca que xerrem de l'esclerosi múltiple. Reiem de la malaltia, però reiem també de les activitats que es generen des de l'Associació d'Esclerosi Múltiple a Menorca, que un any més duen Mulla't, una campanya en la que, refrescant-nos, el que podem estar fent és ajuda. Avui reiem amb Isabel Garriga. Isabel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Explica'm un poc com és aquesta edició de Mulla't 2026 que heu preparat, perquè crec que la gent pot participar tant a Macaret com es Mercadal a la piscina.
12: Sí, nosaltres tot d'una, clar, aquí només hi havia 2 puestos per anar a piscina, a Moll i a Ciutadella, però nosaltres vam començar anant a platges també, i mos va anar molt bé, perquè l'associació de vecins mos ajuda, i vam poder, ara principalment, anar a 10 puestos centrals, que a mida la gent ho sap, i la veritat és, enguany la seu central és el castell, i anem a la Pedrera, després hi ha la Mesquida, el Canutell, el Grau, Malbuja Centre, la piscina de Mercadal, la piscina de Calan Porter, a la Macaret, el Caufà i la caleta de Ciutadella, tots aquests puestos ja fa uns quants anys que anem.
0: I tot plegat aquest diumenge, la gent que hi vagi pot participar. Entenc que paga un donatiu per el temps que neda o el recorregut que fa, és així?
12: No, més com aquell que diu, és més que la gent sàpi el de l'esclerosi múltiple. Nosaltres, els qui vol nedar, li deim, mira, si hi ha un d'aquí a aquí 10 metres, 20 metres, el que sigui, tu dius, mira, jo he nedat 100 metres, he nedat 200, o he nedat 1.000. I si volen donar un donatiu, el donen, i nosaltres tenim unes quantes coses per vendre, bueno, per donatiu d'aquest, d'esclerosis, i tot el que recaudem va destinat a esclerosis múltiple a Espanya, a M1, que és per la investigació.
0: Bueno, la pregunta és com va la investigació, perquè l'esclerosi múltiple és una malaltia en la que encara fa falta, diguem, esbrinar molt el com es crea, com es pot aturar.
12: Sí, sí, sí. Mira, sempre l'esclerosi múltiple és una cosa que no pots dir cada any. Oi, mira, a ja ha sortit aquesta cosa nova, sempre estava més o menys... Hombre, des començament de nosaltres ara, la cosa ha anat un poc més endavant i un poc més bé. I ara mateix, aquesta setmana, ens han enviat una de la Comissió Europea, ha aprovat un tractament per persones d'esclerosi múltiple secundària progressiva, sense brots recents. Se tracta de la primera teràpia de la Unió Europea dissenyada específicament sobre progressió de la discapacitat en aquest grup de pacients, que m'entens? Això és nou ara i penses, bueno, ja hi ha una cosa més que pugui anar més bé.
0: La feina diària que al llarg de l'any feu des de l'Associació de Menorca d'Esclerosi Múltiple, el que fa és donar suport, ajuda i acompanyament també a pacients i a les seves famílies, entenc.
12: Sí, sí. Nosaltres, per exemple, allà tenim... poden anar a fisio, poden anar a nedar, poden anar a neuròleg, poden dir a psicòloga, que m'entens, o un psicòleg, coses així, nosaltres de l'associació podem fer això.
0: I així, d'aquesta manera, aquesta edició de Mollet 2026, que com dic, celebreu diumenge, esperes que vingui molta gent? Potser ve cada vegada, d'any en any, ve cada vegada més gent?
12: Sí, mira, l'any passat van tenir 603 nedadors i en total van fer 424.542 metres. Vull dir, si gent agrada, i també si és un lloc que hi ha més joves o més al lot, si és a vegades, jo he nedat tant, jo he nedat tant, i, bueno, i tots aquests llocs, la veritat és que la gent ens ajuda molt i ens va moltíssim bé. Que si no, nosaltres tots sols no podríem fer massa puestos.
0: Teniu un poc una idea de la xifra de la incidència que té l'esclerosi múltiple a Menorca, és a dir, el nombre de pacients que actualment estan, doncs, consten com a pacients d'esclerosi múltiple?
12: Sí, aquí nosaltres exactament no ho tenim, perquè ara com això ho duen les neuròlogues i tot això, però bueno, n'hi ha més de 100 persones, vull dir. Ja fa temps que segurament que n'hi ha 120 o 130 de persones. I això, per exemple, a tot Espanya n'hi ha 58.000 i també cada any es donen 1.900 persones els detecten aquesta malaltia.
0: I ha que continuar investigant, i ha que continuar, per tant, treballant, ajudant un poc a que la ciència avanci perquè l'esclerosi no sigui un greuge, un problema, o que no ho sigui tant. I amb aquesta, any rere any, nosaltres anar al mar, a la piscina, a refrescar-nos i a nedar, podem estar també participant, ajudant, fent costat. Aquest diumenge, dia 5 de juliol, és una bona oportunitat. Ja hem esmentat els diferents indrets i llocs allà on podeu participar, o sigui que vos convidem a fer-ho. Avui ho hem comentat al programa amb Isabel Garriga de l'Associació d'Esclerosi Múltiple de Menorca. Gràcies per haver-nos acompanyat avui i bon dia.
12: Moltíssim gràcies a vosaltres. Molt bon dia. Gràcies.
13: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
14: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
15: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
16: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
17: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
18: Scoopy.
17: Hoy usamos muchas más.
18: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
17: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
16: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella.
19: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
20: Encuéntranos en beds.es.
0: Avui al nostre programa hem volgut mirar d'entrevistar a Teresa Comelles. Teresa Comelles és un estudiant. Un estudiant com qualsevol altre. Bueno, encara que hem de dir que ha destacat, ha aconseguit destacar, perquè va preparar-se molt bé els exàmens de la Pau, el que seria la selectivitat antiga, i ha tret la millor nota. Si no vaig errat, ara li demanaré que me corregeixi si m'equivoco, però la millor nota de Balears, la nota de la menorquina que més nota ha tret. Teresa, bon dia.
21: Bon dia.
0: És així? Ets la que ha tret major nota?
21: Això m'han dit.
0: Molt bé. I què suposa per tu? Estàs contenta?
21: Sí, sí, estic molt contenta.
0: Treure bona nota implica que t'ho has preparat bé, que has estudiat molt, però també vull pensar que perquè tens una idea d'una autoexigència que t'ajudi un poc a obrir les portes del que haurà de venir a continuació, no?
21: Sí.
0: Explica'm un poc què és el que tu voldries que vingués ara a continuació, quina és la carrera que t'agradaria fer i on fer-la.
21: Bueno, jo ara m'agradaria anar a fer el doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat de Cantàbria, Santander.
0: I és perquè sempre t'ha agradat aquesta matèria? Quina idea o com veus el teu futur?
21: No ho sé ben bé. Jo ara mir el que fer just ara. No sé ben bé què vull fer més endavant, no? Ara vaig a provar això, si m'agrada. Si no m'agrada, ja provaré una altra cosa. I aniré veient.
0: Te suposa molta pressió el tema d'haver tret la millor nota. Jo m'imagino que a casa teva deuen estar molt contents. I després, respecte a la resta de companys, te deuen felicitar tots. I no sé si això te fa sentir un poc estar, doncs, com a la protagonista d'aquesta edició de les proves de la Pau.
21: No, bueno, no. Jo he tret la millor nota com l'haver pogut treure una altra, no trob que sigui ser protagonista, diguéssim, no? Sí que està tothom molt content i això, però bueno, bé, no ho sé.
0: Hi ha molta gent que passa aquests dies aquestes proves i marquen un poc el futur. De vegades aquesta pressió fa que hi hagi dies i nits de patir, no? De preparar, de saber veure si sabrem estar un poc a l'alçada del que ens demanaran. He sentit dir fins i tot que hi havia moltes expectatives posades i que tal vegada han puntuat més baix en general. No sé, quina idea tens de com ha anat tot a nivell d'aquestes proves de la Pau?
21: Jo, la veritat és que sí que tenia bastanta por de com puntuarien, perquè, clar, durant tot el curs jo estava acostumada a saber exactament què volia el professor i com ho havia de contestar, no? I m'enfrontava a la selectivitat amb aquesta incertesa de quin serà el nivell d'exigència, i sí que això me'n preocupava, però després vaig veure les notes i vaig dir que vaig veure que no hi havia res a preocupar-se, perquè era bàsicament més o manco com havia estat al llarg del curs. Vull dir, realment tu tens la preocupació, però després veus que realment el nivell d'exigència és bastant igual. No.
0: Per tant, no es tracta, el secret no està tal vegada en concentrar molt l'atenció en el repàs i l'estudi en les dates prèvies, sinó que hi hagi una regularitat al llarg del curs d'intentar doncs, que cada dia sigui un a veure si ho entès bé i treballar-hi, no?
21: Sí, sí, sí. La feina no es fa 3 setmanes abans, sinó que es fa durant tot el curs, perquè al final tot el curs te prepara per aquesta prova i si tu has anat fent feina al llarg de tot l'any, els professors que tu tens te diuen, això ho faran així, aquesta pregunta serà així, l'has de contestar d'aquesta manera, i al final tu vas fent feina i estàs més que preparat quan hi arribes. Sí que és important tenir tot el material preparat i poder repassar bé les 3 darreres setmanes abans de selectivitat, però és impossible fer-ho si tot el curs no has fet la feina que tocava, però sí.
0: Doble grau de matemàtiques. Això, certament, tenint en compte que el món en el que vivim es basa molt precisament en tot el que es pot calcular, entenc que obre moltes diferents portes. Vivim en un món allà on canvia tot molt ràpid, a més, amb el tema de la intel·ligència artificial, que no deixen de ser també models de llenguatge. T'interessa tot aquest món?
21: Sí, no ho sé. No ho tinc gaire clar. La intel·ligència artificial està molt bé, però jo no me veig fent feina en aquest camp, no ho sé.
0: El temps dirà. De moment, el que sí sabem és que les portes les tens obertes per poder estudiar, que la millor nota aconseguida te permet, per tant, poder escollir i que te desitgem que tinguis un molt prometedor futur i del qual puguem, qui sap, tal vegada en el futur també es xerra de nou el nostre programa. Des d'aquí avui te volíem felicitar. Teresa, una forta abraçada i endavant.
21: Gràcies.
1: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
2: Nuracom Fibra Óptica. WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
22: ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos, estamos en Sarrebaleta 33 de Mahó y síguenos en Instagram. Finques Mur, hazlo bien desde el principio.
0: Repassem a continuació les farmàcies de guàrdia que trobarem obertes avui a Menorca. Sempre en destaquem 3, comencem per la banda de llevant. Avui destaquem la farmàcia Bon Matí Fèlix a Sarrebaleta 5, Mahó. Anem a la zona centre. Trobem la farmàcia Anglada Federic al carrer del Reverendo Pare Huguet 17 de Ló. I a la banda de ponent anem a la farmàcia Martí Sureda, a la plaça d'Espins 20 de Ciutadella.

0: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
1: Este jueves arranca el Splendid Festival en el Teatre Principal de Mahó, con la multipremiada cantaora María Terremoto y la presentación de su nuevo álbum Manifiesto. María Terremoto, acompañada por los músicos Non Ojero, Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote. Jueves, 2 de julio a las 20:30 horas en el Teatre Principal de Mahó. Entradas a la venta en las taquillas del teatre y en teatremahó.com.
2: El Port de Mahó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Mahó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, menor cantança i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Mahó.
3: Sensacions. Toni Salvador.
4: Hola, salutacions cordials de tots els que escoltau Ràdio Menorca, Cadena Ser. Enter the Aegis és una banda canadenca de rock celta amb la seva seu a Toronto. La banda va ser fundada l'any 1995 i l'únic membre original que queda de la formació és en Craig Downey. Avui els tenim amb una peça que la veritat és que és bastant rítmica i el seu nom també ho indica. Es diu Gasolina.

Gasolina és el títol d'aquesta peça que ens acaba d'interpretar aquest grup canadenc Enter the Aegis, que és un grup que, com us he dit abans, fusiona la música celta amb la música rock, i el resultat és el que acabeu d'escoltar, aquesta Gasolina.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
3: Menorca lidera la davallada de l'atur a les nostres illes en un inici d'estiu marcat per la bona dinàmica de l'ocupació. Segons les dades de l'Observatori de Treball corresponents al mes de juny, l'illa compta actualment amb 1.361 persones desocupades. Aquesta xifra suposa una important reducció del 2,6% respecte al mes de maig, amb 36 aturats menys en només un mes. Si mirem el panorama a llarg termini, les dades són encara més positives. En comparació amb el juny de l'any passat, l'atur a Menorca s'ha reduït un 8,3%, la qual cosa significa que hi ha 123 persones més fent feina o fora de les llistes de l'atur que ara fa un any. Aquest bon comportament de Menorca contrasta, de fet, amb la tendència generalitzada de la resta de l'arxipèlag durant l'últim mes. Al conjunt de les Illes Balears, l'atur registrat ha pujat lleugerament de forma intermensual, un 0,4%, sumant 100 persones més i deixant en total a la comunitat 23.707 aturats. Aquesta pujada intermensual s'ha viscut especialment a Formentera, on l'atur s'ha disparat un 14,5% respecte al maig, i a Eivissa, amb un augment del 3%. A Mallorca, l'increment mensual ha estat molt més moderat, un 0,3%, registrant un total de 20.260 persones desocupades. Tot i aquest repunt mensual a la majoria d'illes, el balanç de l'últim any continua sent positiu a quasi tot l'arxipèlag. En termes interanuals, l'atur disminueix un 4% a Mallorca i un 2,3% a Eivissa, mentre que Formentera és l'única que empitjora les seves dades anuals amb un augment del 4,4%. Després de superar el xoc emocional provocat pels dos sismes que va destrossar el nord del país, la colònia veneçolana a Menorca comença a organitzar-se de cara a enviar ajuda als seus compatriotes. Aquest cap de setmana ja hi haurà una reunió perquè ciutadans d'aquest país es puguin organitzar per a recollir béns de tota mena i enviar-ho cap a Venezuela. Brigeida Gil és ciutadana d'aquest país que fa ja uns anys que viu i treballa a Menorca.
4: Hi ha una proposta de reunirnos, realmente el alcalde de Mahón se ha portado muy bien. Esta propuesta la hace un venezolano que se llama Andy Cedeño, de reunirnos este fin de semana, todavía no lo sabemos dónde, probablemente sea en el polideportivo, si esa sería la opción, para hacer una recogida y mandar insumos, alimentos no perecederos a Venezuela.
3: Una de les principals tasques és trobar la manera més adient de poder enviar tota l'ajuda perquè arribi a les persones que més ho necessiten. Briseida Gil.
4: Estamos intentando ver cuál es la mejor vía para hacerlo, porque en este momento hay como mucha confusión y por supuesto tenemos que tener la mayor garantía posible de que esto llegue a buenas manos, para que llegue a quien realmente lo necesita. Entonces estamos viendo cuál es la mejor vía y la mejor opción para hacer llegar lo que se recaude.
3: Mentre ja s'ha convocat el proper dijous, 9 de juliol, al pati del Mercat del Claustre de Mo, a partir de les 18:30 hores hi haurà música i venda d'arepes, un menjar típic veneçolà, i begudes, així com rifes de productes per a recollir doblers que s'enviaran als damnificats pels terratrèmols. L'Ajuntament de Ferreries respon amb contundència a la concessió d'una bandera negra a la Cala Galdana per part d'Ecologistes en Acció. El consistori titlla de rotundament fals que la platja estigui contaminada per abocaments i demana responsabilitat per no danyar la imatge d'un dels principals motors turístics d'ella. L'organització ecologista va atorgar aquest distintiu negatiu basant-se en episodis de coloració verdosa i pudors al torrent del Gendà, que desemboca la zona. Tanmateix, l'Ajuntament aclareix que cal diferenciar el torrent de la zona de bany, que no té contacte directe. Per demostrar-ho, el consistori es remet a les analítiques mensuals fetes aquest maig i juny de 2026, que confirmen que la qualitat de l'aigua de Cala Galdana és excel·lent i totalment apta pel bany. Pedro Pons és batle de Ferreries.
5: No té res a veure la platja amb el torrent. que els problemes els tenim en el torrent, no a la platja. A la platja es fan unes analítiques diferents que surten molt bé, la veritat. Vull dir, es fan una analítica cada mes de l'aigua de la platja i sempre surten resultats molt bons perquè no hi ha infiltració directa del torrent cap a la platja. I el torrent també surt en direcció cap a la mà i és pràcticament impossible que el que surt per el torrent arribi a la platja. A part que els valors dins del torrent tampoc estan fora dels límits.
3: Pel que fa al color verdós de l'aigua, l'Ajuntament explica que és un fenomen natural propi de la Mediterrània, provocat per l'alta temperatura i la proliferació d'algues i que no suposa cap risc per a la salut. Tot i així, el consistori reconeix la preocupació per les filtracions del torrent i ha demanat a la intervenció del Seprona, de la Guàrdia Civil, per investigar-ne l'origen, una tasca complexa, ja que el riu fa de frontera entre Ferreries i Ciutadella. El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, fa el pas que ja va anunciar la setmana passada a Ràdio Menorca per encapçalar la llista al Consell Insular de cara a les eleccions del maig de 2027. Mercadal ha presentat formalment la seva precandidatura aquest dijous, coincidint amb l'obertura del termini del procés intern del partit. Aquest termini, per presentar llistes per liderar la candidatura socialista a la màxima institució de l'illa, estarà obert fins a les 12 d'aquest migdia, divendres 3 de juliol. Segons expliquen des del partit, un cop que es tanqui el termini es donaran a conèixer les candidatures definitives. En el cas que la de Pepe Mercadal sigui l'única que s'hagi presentat, no caldrà fer la recollida de vals i quedarà proclamat candidat de manera automàtica. D'altra banda, el PSOE Menorca manté el calendari previst per a les eleccions municipals. No serà fins al mes de setembre quan s'engegui el procés per designar els caps de llista de les localitats de més de 20.000 habitants, que en el cas de Menorca són Maó i Ciutadella. Per a la resta de municipis de l'illa, els processos electorals es desenvoluparan més endavant. La Comissaria de la Policia Nacional de Maó ha rebut una important injecció de personal de cara a la temporada estival per garantir la seguretat ciutadana en l'època de màxima afluència turística. En total, aquest dimecres s'han incorporat 44 nous agents a la plantilla de la ciutat. El gruix principal d'aquest reforç el formen 39 nou policies que s'estrenen a Maó en el que serà el seu primer any, en el seu primer destí oficial dins del cos. En aquests s'hi sumen 5 agents més, amb experiència prèvia que provenen d'altres plantilles de l'Estat. Entre aquests darrers es troba un agent que ja feia feina a la comissaria maonesa des de fa uns mesos de manera provisional i que ara passa a ocupar la seva plaça de forma definitiva. La plantilla, però, encara no està tancada de cara a l'estiu. Segons fonts policials, està previst que davant el proper 14 de juliol arribin a la comissaria de Maó un total de 13 policies en pràctiques per acabar de completar el dispositiu de seguretat estival. Aquest augment notable de la presència policial està focalitzat exclusivament en el municipi de Maó, ja que de moment es desconeixen les dades de reforç previstes per la comissaria de Ciutadella.
6: Oficialment el fitxatge del pivot internacional txec Adam Keival, nascut a Praga el 2002, un jugador de 2,13 d'alçada que aportarà centímetres i mobilitat al joc interior de l'equip dirigit per Javier Zamora. Keival és un perfil jove però amb experiència contrastada a Europa, format acadèmicament i esportivament a Praga i Suïssa. Va fer el salt al bàsquet professional el 2023 amb el BB Natation Riviera Suís. La passada campanya va militar al bàsquet Brno del seu país natal, on va signar uns grans registres amb una mitjana de 10,8 punts i 5,4 rebots per partit, disputant a més la FIBA Eurocup. Així mateix, el nou pivot David Taufa ja sap que és vestir la samarreta de la selecció absoluta del seu país, amb la qual va debutar l'any 2025 a l'Eurobàsquet. L'entrenador i director esportiu de l'Estia, Javier Zamora, s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada del gegant txec, destacant que es tracta d'un jugador amb un gran marge de millora. Escoltem Javi Zamora.
7: Adam es un jugador que está en pleno crecimiento y que ya ha dado muestras de su calidad tanto en competición europea como en su liga doméstica. Muy móvil y versátil, destaca por su capacidad para rebotear, correr la pista y sumar intangibles. Además, lee bien el juego y es capaz de generar con el balón. A nivel personal, se caracteriza por su capacidad de trabajo y su talante dentro del vestuario. en la entrevista que tuvimos, la verdad es que conectamos enseguida y creo que es el lugar perfecto para dar un paso más en su carrera.
6: Amb el fitxatge d'Adam Keyval, l'Este a Menorca ja disposa de 3 jugadors confirmats pel proper curs. El xec és la segona cara nova de la plantilla després de l'anunci de l'escorta nord-americà Kyle Grilly, unes incorporacions que s'afegeixen a la renovació del base català Pol Figueres, segellada el passat mes de maig. I un que arriba i un que se'n va. Nova significativa baixa a les files de l'Este Menorca de cara a la propera temporada. El club de Vintau ha anunciat el comiat de Pol Molins, un dels jugadors més emblemàtics i estimats de la història recent de l'entitat. El base català tanca d'aquesta manera una trajectòria que va començar l'agost del 2022, quan va arribar a l'illa cedit pel bàsquet Girona. Amb la seva sortida, Molins deixa enrere el seu nom gravat en lletres d'or al club menorquí, on forma part del selecte grup de jugadors centenaris que han vestit la samarreta de l'Este, compartint honors amb Jorge Pitu Jiménez, Diego Alderete i Víctor Arteaga. Durant aquests anys, Molins ha estat una peça fonamental en les fites més importants del club, com l'històric ascens a la LEP Or o les dues permanències consecutives a la categoria i la disputa dels primers play-offs per pujar a la CB. A l'hora del comiat, Pol Molins deixava aquest missatge.
8: Aquí he viscut la millor experiència de la meva carrera esportiva i m'han dit records, persones i moments que recordaré sempre. I res, quan vaig arribar no m'imaginava que acabaria sentint-me tan identificat amb el club i amb aquesta illa. I bueno, donar les gràcies a totes les persones que han format part de l'Esti tots aquests anys, els companys, l'estaf, la junta directiva, els patrocinadors, voluntaris i, com no, a l'afició, que des que vaig arribar he notat el carinyo i el suport que m'han donat des del primer dia.
6: I acabem amb pàdel. La laurenca Gemma Tirei i la seva companya Delfi Brea debuten avui de capvespre al torneig P2 de Bordeus contra la parella formada per Bea Caldera i Carmen Goenaga. Aquestes darreres van eliminar ahir a Lea Godalier i Dayara Valenzuela per 6-3 i 7-5. Qui guanya avui de capvespre passarà als quarts de final del torneig.
3: I encara més informacions. Un grup de 22 professionals del dret de les Illes Balears ha reactivat una campanya per demanar una reforma de la Constitució espanyola. L'objectiu d'aquesta iniciativa és eliminar la inviolabilitat del cap de l'Estat perquè el rei Felip VI hagi de respondre davant de la justícia si incompleix la llei. El col·lectiu de juristes inclou els advocats menorquins Cristina Gómez i Ferran Gomila, el jutge José Castro, instructor del cas Nos, i l'exjutge i política Juan Pedro Illanes. Consideren que el dret a la inviolabilitat legal reconegut a la Constitució és un privilegi que consideren un lligat franquista. Cristina Gómez explica el que significa.
9: Si comet delictes de qualsevol tipus, fins i tot aquells que no tinguin res a veure amb la seva funció institucional, bueno, no podran ser perseguits. L'altre dia intentava explicar-ho a Cameva, no?, i m'ha demanat la meva filla, me podria matar i no li passaria res? Sí, pues mira, pues sí, vale? És perquè la gent ho entengui. Jo crec que la gent no és conscient de que això és així, no?
3: Així, d'aquesta manera, arribem a les 2:30. Continua la informació aquí, a la cadena Serra.